0: Feliç nit de Sant Joan.
1: Les flames del foc, la nit tornen dia. Si arribés l'amor, que dolç que seria.